0: Tiango, c'est vos côtés. Tiango, c'est vos côtés. Tiango, ah, ah, ah, eh, eh, eh.
1: Hon hoya, hon hoya, phoenix dee. Hon hoya, tsukwami tongo. Hon hoya, utochi matakna. Hon hoya, hon hoya, pai pantani. Hon hoya, hon hoya, puto. Hon hoya, hon hoya, nawakna. Hon hoya, kuhitu kya. Hon hoya kitangwa nupuni.